0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És la 1:30, el govern descarta per ara restriccions d'aigua a Menorca, però demana estar preparat davant qualsevol escenari. Aquest dimecres, amb tota probabilitat, es convocarà la Comissió Insular de l'Aigua, on hi participen totes les administracions amb competències en la gestió del cicle de l'aigua per mirar de consensuar les passes a seguir davant d'una situació que es preveu molt complicada. I és que les reserves hídriques a l'illa es troben ara mateix al 34%, el registre més baix de la darrera dècada. Avui és dilluns, 13 de juliol, Víctor Bejar ara no és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Amador Bausà. La calor marca la setmana.
2: L'interior de Mallorca es troba avui ja en alerta taronja. Diversos models asseguren temperatures superiors als 40 graus durant moltes jornades consecutives. Es podrien batre també rècords de temperatures mínimes amb nits tropicals i fins i tot tòrrides. El meteoròleg Albert Darder assegura que no havia vist mai uns indicadors d'aquest tipus.
3: Que no serà una cosa d'un o dos dies. Ja estem veient com de cada vegada ho allarguen més i estaran xerrant d'una i a lo millor dues setmanes amb aquestes temperatures, és a dir, horrorós.
1: Desactiven la cerca dels dos migrants a la deriva.
2: Mitjans aeris i marítims de la Guàrdia Civil no han pogut localitzar els dos desapareguts dissabte a la nit després de llançar-se a la mà des d'una pastera a Formentera. Les tasques de rescat s'han suspès aquest migdia. Delegació de govern indica que es manté l'avís a navegants.
1: Fins a 10.000 euros per comprar un pis.
2: És la nova ajuda directa que el govern posarà en marxa a partir de dimecres. La podran demanar menors de 40 anys que duguin al manco 5 anys empadronats a les Balears. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, confia que la subvenció no faci escalar encara més els preus.
4: Lo que queremos es facilitar que el comprador tenga esa pequeña ayuda que sin duda alguna pues hombre puede ser un primer paso, pero desde luego no creemos que contribuya ni mucho menos a la especulación y subida de precios.
1: Els docents interins davant la incògnita de trobar plaça.
2: A partir de demà ja podran triar el seu destí per al curs vinent. Enguany, la Conselleria d'Educació ofereix 2.417 places arreu de l'arxipèlag. Com a principal novetat, dimecres 29 de juliol s'obrirà el primer tràmit de substitució d'interins, un fet que, segons el conseller d'Educació, Antoni Vera, permetrà als centres tenir una plantilla estable a principis de curs.
5: L'idea és no haver d'atendre tantes demandes de substitucions a principis de setembre i que els centres ja puguin disposar d'una plantilla estable.
1: Són espases amplia la cartera de serveis.
2: Abans que acabi l'any, l'hospital de referència podrà fer íntegrament de les seves instal·lacions tots els procediments de la teràpia CAR-T, dirigida a malalts oncològics amb mieloma múltiple, linfomes o leucèmies linfoblàstiques. Una teràpia que de cada vegada s'aplica a més patologies. Antonio Sampol és el cap de servei d'hematologia de l'hospital.
6: Esto es un gran avance y bueno, y esto y el número de indicaciones que cada vez es mayor en otros tipos de linfoma y en un futuro tal vez en enfermedades como tumores sólidos o autoinmunes, pues va a hacer que esta terapia se expanda mucho más.
1: I en els esports?
2: El Mallorca prepara el primer partit amistós de la pretemporada dissabte davant el Mallorca B. Suposarà el debut dels dos entrenadors, de Luis García amb el primer equip i de Pep Lluís Martí, el filial. L'equip ha iniciat avui la segona setmana d'entrenaments amb la presència del nou jugador Arnau Puigmal com a novetat principal.
7: Cuando hago las cosas me gusta hacerlas bien y al final cuando salgo al campo, pues yo siempre lo digo, no te puedo asegurar que dé un buen paso o que ponga un buen centro, pero sí que es verdad que me va a dejar todo por este escudo. Eso sí que lo voy a hacer al 100%.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
8: Bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears continua el temps estable amb presència de pols en suspensió en un dia en què les temperatures diurnes es mantenen sense canvis o baixen a l'oest de cada illa. Màximes de 35 graus a Palma, 32 a Mahó i Eivissa i 30 a Formentera. Demà dimarts tindrem un dia d'ambient assolellat, encara amb presència de pols en suspensió i les temperatures es mantindran en poques variacions. Se preveuen màximes de 34 graus a Palma, 32 a Mahó i a Eivissa i 30 a Formentera. És una informació d'EMET.
1: Això és tot per ara. Nosaltres tornem a partir de les 2:10 al Radio Diari Migdia. Ara us deixam amb la ronda territorial aquí a Ràdio Nacional d'Espanya.